0: Jo vaig al teu carrer, d'on ara visió, Andrés. Jo vaig al teu carrer, d'on ara visió. Jo vaig al teu carrer, d'on ara visió. Moltes gràcies!
1: Imma Serrano, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies als oients que ens han acompanyat fins aquí. Moltes gràcies, muchísimas gracias de verdad por compartir lo que para nosotros también ha sido un experimento, que ha sido esta cocina al aire libre. Gracias por estar aquí desde primera hora de la mañana. Que tengan todos un buen día. Y recuerden que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, está habiendo una enorme manifestación por las calles de Valencia. En defensa...